0: Avinguda Almansa, desviament. Camions de més de 3.500 quilos per Avinguda Vicente Girones Mora. Resta de vehicles, desviament per carrer Carlos Díaz. Sentit de la circulació des de Avinguda Almansa a l'Avinguda Jacinto Benavente. Desviament. Camions de més de 3.500 quilos per CB660 o carrer Sant Rafael. Resta de vehicles per carrer Sant Rafael. Sentit de la circulació des de carrer Magdalena, Pont de Santa Maria, Avinguda Almansa i Avinguda Jacinto Benavente. Desviament per carrer Monges Carmelites. Es permetrà el pas de veïns i vehicles de serveis als domicilis, guals i comerços de les zones afectades que es queden sense accés a causa del tall de trànsit. Ontinyent a 9 de juny de 2026, l'alcalde Jorge Rodríguez Gramaje.
1: Somos los 40, la radio de los éxitos. ¿A qué te suena esta canción?